0: Nos ha permitido toda la infraestructura que va a haber allí, casetas, escenario, luces, sonido, todo esto, sí, muy, muy agradecidos porque se han volcado con nosotros y vamos a aprovechar todo esto para poder hacer un día inolvidable y vamos a estar con el corazón en la mano porque por Colombia, lo más importante.
1: Pues este sábado día 12 a partir de la 1... en Sa Punta de Esmolí, allí es la cita con el mundo de la solidaridad. Lita, Alejandra, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
0: Muchas gracias.
2: Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOC con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
3: Ópticas Dr. Marí, número 1 en servicios ópticos y audiométricos. En Ibiza, San Antonio, Santa Eulalia y Formentera.
4: Vine a conèixer el patrimoni submarí d'Eivissa. Dijous, 18 de setembre, a les 6 de la tarda, el doctor Marcus Hermans oferirà una conferència al Teatre Espanya de Santa Eulària des Riu. Entrada gratuïta. Organitza l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Eulària i Fomento del Turismo de la Isla d'Eivissa.
5: Las Dalias presenta el 24 de septiembre La Conga, una noche para cantar, bailar y vivir toda la energía del cuarteto argentino. Apertura de puertas a las 20 horas. Entradas disponibles en lasdalias.es y en Ibiza Spotlight. La Conga en Las Dalias. No te lo pierdas. Las Dalias, all in one.
6: Onda Cero, tu radio.
1: I a Más de Una Ibiza Formentera, on anem ara a visitar una exposició molt interessant de la nostra convidada. Yolanda Guas, bon dia.
7: Bon dia, Joaquín, què tal?
1: Bon dia, molt bé. Escolta, des del passat dia 1 podem disfrutar al Ocean Drive, a Talamanca, d'una exposició, la darrera exposició teva, que es diu Rebirth, no? Renacimiento.
7: Renacer.
1: Sí. Renacer, renacer. Expliquem-nos una mica per la ràdio què podem veure quan anem.
7: A veure, quan aneu, veureu pues, obres que han sortit molt de sentiment, no? Del meu interior, no? Ha estat una obra que... Heu set unes obres que s'ha creat en molt poc temps, sense saber si podria fer o no, perquè ha estat quasi 2 anys que no he pogut pintar, per motius personals, i sé que són obres que totes han nascut, el que dic, no? Des de sentiment, no? De poder tornar a pintar, de poder tornar a fer el que m'agrada, a disfrutar en tot això, no? Són obres, jo som autodidacta, jo me sent molt més còmode, diguem, en abstracte.
1: Mm-hmm.
7: Però són obres que jo crec que els que hi vagin li agradaran. Hi ha una, en concret, que hi ha una escultura que parla d'això, no? De les ferides que poden tenir internament, com una cosa rompuda pot tornar a sortir algo molt polit. Bueno, però això deix també que vegin i ho mirin i que cada un veig que és el que li transmeteix, no?, cada obra.
1: Clar. El fet de ser autodidacta te permet més llibertat, Yolanda?
7: Moltíssima. I enfadar-me en els seus quadros, molt, també.
1: També discuteixo, no? Igual que jo en la sí, tele. Jo en la tele discuteixo, sí. Però no em contesta mai.
7: No, jo m'he discutit amb el meu home, jo discuteixo amb les obres.
1: Ai, senyor. Escolta, quins materials sols utilitzar?
7: Doncs pues jo treballo molt amb acrílic, les escultures sense cap amb resina epoxi, però el que són els quadros, amb acrílic en textures, hi pos arena, hi pos vidres, hi pos terra, segons el que vulgui formar, i bueno, i m'ha deixat dur, perquè jo no som de fer un boceto, de fet, quan he fet un boceto no m'ha sortit res del que jo he pintat o el boceto que he fet.
1: Mm-hmm.
7: M'ha deixat dur una miqueta.
1: Ja. El quadro té vida pròpia, no?
7: Totalment. Mm. Totalment, no me parla. El meu no m'entén. Jo crec que això només ho entenem és que pintam, no? És que cream, no? Però, bueno, si a ti te dice esto, vale, a mi... Pues vale, jo quan veig aquesta hora pues me transmeteix pau, me transmeteix llibertat...
1: És
7: inexplicable.
1: És tot obra nova, Yolanda?
7: N'hi ha 4 que no, que són de l'anterior col·lecció, de Mar de Sal, però totes les altres són totes noves d'ara.
1: És complicat treballar en aquests materials orgànics, podríem dir?
7: No, que va, que va, el superior és molt fàcil. Així tot que m'he de barall que alguna volta, però no.

0: No, què va. Jo no ho trobo. Si no ho faria.
1: Ja.
0: N'hi ha alguns que són més complexes, que li has de donar més pinzellades per tapar, però no. No, què va. Res. És desestressant.
1: El moment crucial és quan poses el lienzo, diguem, no? No sé com se diu en Ibisseny.
0: Sí, és lienzo.
1: Lienzo. Davant, i està blanc completament, i a partir d'aquí la teua ment comença a veure coses, pot ser? O?
0: Sí, comença a veure coses. A més, el que t'he dit, que faig un boceto i no me surt res. Ja he dat per fet que ja no faig més bocetos, perquè me comença a fer un boceto, pintar, per fer, bueno, faré això i allò, i al final no me surt el que jo volia fer.
1: Ja.
0: I al final me surten coses més polides per jo.
1: Mm-hmm.
0: Però és difícil, és veure el que vaig a pintar, no? Que vaig a fer, el que vull fer.
1: Ja, si no
0: estàs inspirat, no ho facis, perquè no te sortirà res.
1: Clar.
0: Quan són dies d'aquestos que dius, no, és que no ho toquis, deixa-ho. Que demà sortiran coses més polides.
1: Sí, perquè no sé si tu tens algun, diguem, procés, algun ritual per començar a pintar o això, tens que estar a algun lloc tranquil·la, tens els teus materials prop, o t'inspires a qualsevol lloc?
0: A veure, jo tot això ho faig a casa, però sí que moltes voltes, quan dic tengo que començar a pintar, li vaig dant voltes. Jo sempre dic que lo tengo que dormir.
1: Sí,
0: és pensar, no? I el meu ritual, pues, és a la meva terrassa, insistiu sobretot, un cafè en llet i començar a pintar.
1: Escolta, quin luxe.
0: I la meva música. I m'hi puc tirar hores.
1: Fantàstic.
0: I no estava cansada, em diuen.
1: Així,
0: sí, estava cansada, però és que ja se m'ha ido.
1: Escolta, així m'inspiro hasta jo, Cuidado, eh?
0: Ah, mira, escolta, si vols provar, ho podem provar, eh? Jo crec que sortiria algo.
1: Algo sortiria.
0: Mira, jo me'n recordo que una amiga meva, que de fet tu la coneixes, la Mercedes Bofill.
1: Sí,
0: jo t'he quedat amb ells i un... Sí. I que d'aquí li dic una abraçada molt forta.
1: Sí, a més, dels anys 90... Perquè jo recordo que jo estava a la cadena 100, ja m'ho coneixíem.
0: Sí, ho sé, si m'ha contat un parell de coses.
1: Mm.
0: I un dia estava... Perquè ell li agrada molt pintar, jo havia treballat amb ella i tal, i ai, m'encantaria pintar Mercedes. Però jo no sé pintar-ho, però ho has provat? No.
1: Yeah.
0: Jo sempre dic que ella és culpable de que jo pinti.
1: Sí.
0: Perquè sempre dic, si ho has provat, no pots dir que no ho fas.
1: Jo te conto ràpidament una anècdota meva. Jo als anys 90 vaig estar a la Galeria Ladros, a l'executiva, en Carles Guasch i en Rosa Hispan i tal, i quan fem una exposició, a mi m'agradava molt passejar pel mig de la gent i escoltar coses, no?, el que diuen dels quadres i tal, i molta gent diu, ai, quina sort saber pintar així. Jo pensava, ho has provat? Exactament el mateix que tu m'acabes de dir, no? Molta gent no ho prova, i a la millor sí que tindria gràcia, no?, per fer coses.
0: Sí, totalment. És que jo vull dir que jo no pinto. Ella és molt de pintar coses de Eivissa, que de fet està canviant una miqueta la seva manera de pintar i m'agrada molt. Però sí que és veritat que si no proves una cosa, com pots dir jo no sé fer? I me xoca perquè jo sempre som de dir, si no ho has provat, com dius que no?
1: Correcte.
0: I aquell dia m'ha dit, això és el que estic dient jo, no? De fet, estàs convidat avui de nit a l'exposició, eh?
1: Molt bé. Sí, no, ja.
0: Ai, la dejo.
1: És qüestió d'organitzar-se i ho farem tot, ja ho veuràs, ja.
0: Segur que sí.
1: Molt bé, doncs no sé si vols dir alguna cosa més, Yolanda.
0: Pues jo, pues, animar a la gent que s'atraqui a aquest hotel, tant avui com qualsevol dia, aquest dia 22. Jo encantadíssima que vinguin a veure a sobre, que cada un veiga o s'inspiri el que li vull dir a les obres que veuen i que disfrutin en el que fan, sobretot.
1: Clar.
0: Que quan facis una cosa, que disfrutis en el que fas.
1: I tant que sí. Recordem que és l'Ocean Drive de Talamanca, eh? No el que està aquí.
0: Sí, és de Talamanca.
1: Sinó el de Talamanca.
0: No.
1: Que hi ha gent al
0: Mirador
1: que coneix més aquest d'aquí i van aquí. Que aquí no és.
0: No, és de la Marina.
1: És el de Talamanca. Correcte. Pues Yolanda Guas, muchos éxitos, com se sol dir, que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Molta salut i gràcies a tu, eh? I a seguir tan inspirada.
0: No, faltaria. Moltes gràcies. I així que siguem molts anys.
1: Sí. Adéu, bon dia.
0: Bon dia, adéu, petons.
2: El zapatero Stoll de IKEA ya ponía orden nada más entrar en casa. Poco espacio, mucho estilo. Y ahora, además, con un precio más bajo. Solo 85 euros. En IKEA hemos bajado el precio, no la calidad. Descubre mucho más en islas.ikea.es.
3: Onda Cero, tu ràdio.
1: I al mes de setembre tenim una cita obligada, en este cas el dia 12 i 13, o sigui, demà i després demà, al Passeig de Ses Fonts de Sant Antoni, perquè allí està ja la novena

0: Fira del Disc d'Eivissa. Pep Pilot, bon dia.
1: Bon dia i salut.
0: Com estàs? Animat ja o què?
1: Sí, sí, sí. Ja preparant discos per aquí, fin, ja preparant el conte que duc cap allà.
0: Escolta, és emocionant això, eh? Quan estàs a punt ja d'inaugurar, eh? Ja queda poc, ja.
1: Sí, bueno, queda un dia. I, bueno, preparant aquí, llimpiant discos i bueno, preparant aquí l'últim moment per anar cap allà.
0: A veure, Pep, tu imagina't que jo no sé el que és això de la Fira del Disc. Explica-mos què és el que podem veure a partir de demà.
1: Bueno, la Fira del Disc està pensada pues, per aquesta gent que té discos que se'n vol desfer i els vol vendre, pues, pot venir, prèvia inscripció a l'Ajuntament, claro, i llavors també pues, hi ha gent que ve de fora, que venen professionals, dels millors venedors d'Espanya, pues, que venen aquí i porten pues, mils i mils de vinils, de CDs, de samarretes, pins, de fin de tot, merchandising. I, bueno, ara la fem dues voltes cada any, la fem en febrer i en setembre, i bueno, i demà, doncs, pues, ja es celebra la novena edició, que coincidirà també en la Fira d'Estocs, que els comerciants també vendran, venen els productes, pues, la roba que els hi sobra, tinc tot.
0: T'imaginaves, Pep, que...
1: referent, sabates...
0: T'imaginaves que arribaríeu ara a una novena edició de la Fira del Disc quan va començar?
1: Pues no, la veritat és que no, mai hauríem pensat que tingués l'èxit que té.
0: Ja. Yeah.
1: Vull dir que hi ha una afició aquí a Eivissa que no es coneixíem, la veritat.
0: Mm. Aquí hi ha molta feina, després de... que no es veu per muntar tot això, no, Pep?
1: Sí, bueno, l'Ajuntament s'encarrega de muntar-ho, il·luminar-ho, i bueno, i a part de dels puestos de venda i tot això, pues hi haurà, com he dit abans, la Fira Caixa d'Estocs, que també ajuda molt, perquè la gent que passa a la Fira d'Estocs ja també passa per a veure què hi ha allí, i també molta gent que ve a la Fira, pues també se'n va a veure el que és la Fira d'Estocs.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, veurà que aquesta gent que ve de fora pues, ve preparada pues, de mils i mils de vinils, de CDs, vull dir que es pot trobar autèntiques relíquies aquí.
0: Jo sóc fidel cada any. Quants expositors hi haurà aquest any? Hi haurà alguna novedat també en relació a altres anys?
1: Bueno, expositors n'hi haurà més que mai. Encara no sé si la quantitat exacta tinc que consultar l'Ajuntament, però fa dos dies ja hi havia 17 venedors apuntats, vull dir que més que mai,
0: mm-hmm.
1: Però 17 venedors que, per exemple, aquells que venen de fora agafen 4 puestos, vull dir que
0: sí.
1: en aquest moment, ara no ho sé, però fa dos dies hi havia ja 29 estants, vull dir que...
0: Carai!
1: 29 puestos.
0: Mhm. Quin horari? A quina hora començarà, diguem? Com comença?
1: Sí, ja començarà a les 10 del matí fins a les 9 de la nit. Sí, els dos dies, dissabte i diumenge.
0: Dissabte i diumenge, fantàstic.
1: I anirà...
0: Sí, digues.
1: Sí, anirà... No, que anirà acompanyada també de música de DJs que desinteressadament també venen a participar. I, bueno, hi ha DJs com de la categoria d'en Joan Ribas,
0: mm-hmm.
1: que és un dels creadors de la festa Flower Power de Patxà, que juntament amb en Pit i Urgell van fer aquesta festa. Hi ha Enric Thor, aquest Enriqui, que estava de resident a Space, i Ángel Linde també, president de Patxà, en fi, hi ha unes...
0: Angelito!
1: Chico de Melero.
0: Sí, el germà de César.
1: El germà del César, un mític DJ.

0: de cadascú. I, en fi, i més...
1: Bueno, veig que te rodeges de gent bona, carai.
0: Bueno, sí, tenim un directiu que se n'encarrega de buscar els DJs i bueno, la veritat és que aquí hi ha un cartell de DJs bastant important.
1: Ja. Pues ja ho sabeu, amics de Onda Cero, amics de Más de Una Ibiza i Formentera, demà i després demà a partir de les 10 del matí, la fira del disc obrirà ja les portes i tenim una cita allí al passeig de Ses Fonts de Sant Antoni. Pep, no sé si vols dir alguna cosa més.
0: Bueno, esperam que la gent vengui, com que aquesta fira, especialment la que es fa en setembre, pues, l'any passat va ser la que més gent va venir, perquè també ve gent que està aquí de vacacions. Encara estàvem en temporada turística i bueno, eren bastants d'inglesos també, clubes que venen i hi ha samarretes de grups de música, en fi,
1: i
0: també compren.
1: I tant. És una bona ocasió, sí senyor. Doncs pues Pep Pilot, moltíssimes gràcies i una forta abraçada, amic.
0: Vinga, moltes gràcies a tu i una forta abraçada.
1: Demà mos veurem. Adéu, vagi
0: bé.
1: Salut.
0: Salut, vagi bé. Gràcies.
1: Que sí, que sí. Que todo muy bonito, pero tenemos hambre y nos vamos a comer. Tanquem la paraeta. Feliz fin de semana. El lunes, más y quizá mejor. Y veremos cómo nos levantamos.